0: senyor Satar.
1: Bon dia.
2: Bon dia, senyor.
1: Bon dia, senyor.
2: Densos, gravates, meies, cuecas, pijamas de nylon, tot isto ja pot haver per vender per senyor.
1: Per vender per jou?
3: Sí, senyor.
1: Senyor Esteban m'ha tratat, senyor.
2: Ja pot tratar.
1: Senyor, prometer un gravata per jou fa 30 anys. Senyor, de repel de mi.
2: No la prometer nada.
1: Jo vaig dar un tiro, no, senyor.
2: Jo vendre un revolver baratiu.
1: Vendre un revolver per jou?
3: Sí, senyor.
1: Jo no dar tiros. Jo no dar nada per a ningú.